0: però també amb institucions i altres associacions que poden fer xarxa. Més que res perquè el futur que ve no va ser fàcil, no? Independentment de que esperem que no vinga, però independentment de que d'això també les associacions, jo sempre penso que, i més les de l'entorn rural, és bo que tinguem suport mutu, no? Jo crec.
1: Marta, no sé si vols afegir
2: sí,
1: alguna cosa.
2: Sí, no, com que ara sentint-les que, bueno, me venia també al cap que després del primer Serrana Queer i, i amb aquesta voluntat de fer xarxa també amb altres col·lectius que estigueren en la ruralitat al País Valencià fent lluitar per la comunitat i tal, varen fer un primer aplec d'iniciatives rurals queer al País Valencià i bueno, així estem un poquet en contacte entre moltes associacions, de fet, bueno, d'ací les saludem a totes i que també és pues això, molt important també acompanyar-nos entre les associacions i evidentment pues fer comunitat també als pobles, per això jo crec que bueno, la Vall també estan organitzant ara cosetes nosaltres és clau que siga un espai que siga obert, fer coses al poble, evidentment, no sempre en el mes de l'orgull, sinó també estem intentant pues fer el Serrana en Tour, que no siga només en Xelva, anar a altres pobles, enrarelar-nos un poquet amb les associacions i amb el teixit que ja està viu allà, no? A la serrania, aleshores.
1: Feia Maria José referència a l'estudi de Natàlia Forner, crec que ha esmentat. Entre les conclusions, perquè feia referència a la seguretat, no? A posar en dubte això que possiblement no és a la ciutat o la gran capital on estem més segurs, però no sé si n'hi ha algunes conclusions també, no? Que poden contribuir a llevar-nos aquesta mirada estereotipada.
0: Em preguntes a mi, disculpa.
1: Sí, Maria José, si te preguntava per aquest estudi al que feia referència, Natàlia Forner.
0: Sí, mira, la companya es va basar en diversos autors, ¿vale? Que uno... que va fer un estudi el 2025, disculpeu perquè el nom és molt complicat i no el recorde, si voleu vos envio les referències, en el que definia la paraula, el concepte, és un concepte que es diu metronormativitat, sí. Val? Que és la idea que tenim de que la gent LGTBI s'està millor a les grans ciutats que al poble. Sí. I després, en 2023, un senyor que diu en el Pío Domínguez va fer una crítica, no? com relativitzant tot això. I a més, per exemple, és veritat que en les zones rurals pues l'activisme no és el mateix. No puguem copiar el model de les grans ciutats a l'entorn rural. És molt difícil, és molt difícil. Aleshores, molta gent, per exemple, LGTB, a lo millor no veu tant de sentit associar-se i, per exemple, optaven a fer com una espècie d'activisme quotidià, a lo millor ajudant, per exemple, algun xiquet que tinga pares homòfobs o com a sentir-se més segur o... Entens? Fer xarxa d'altres maneres més informals. Entonces, nosaltres, per exemple, la Vall d'Hebre sí que crec que vam anar en el seu moment al primer aplec del Serrana Queer. Sí. Enguany també estem organitzant, de fet, es va fer en Alfafara una convivència d'associacions LGTBI del País Valencià i ens toca aquest any que ve, en el segon semestre, organitzar-la nosaltres. Vull dir que estem ahí també. I ara estem acabant d'ultimar l'orgull de la Vall d'Albaida, que esteu tots convidats a vindre quan vulgueu, el 4 de juliol. Per això jo crec que és important visibilitzar-se als pobles, fer xarxa i estar present, no? I jo crec que, per exemple, això d'Albaida. Entonces, el meu poble no s'ha fet mai això, és la primera volta que va fer-se, no? Aleshores, és superimportant. En el meu poble... l'Ajuntament el governa el PP. Vull dir, és important, pense jo, lluitar pels nostres drets i parlar en institucions, governe qui governe, estar ahí i ser tindre el nostre sentit com a associació, no? Sempre. I perdre-li la por, almenys això no té molt que veure, però també en l'entorn rural és diferent, perquè... sempre s'ha dit que el tema política és alcalde, tot això, les relacions són més personals, és una altra dimensió, no? Però més en els pobles menuts. Però al final han de reivindicar el que tenim, els recursos que tenim i intentar sempre exigir o reclamar més, no quedar-nos en la comoditat de dir, no, és que mira, com jo què sé, en el meu poble de 32 o 33 pobles, la meva comarca, la majoria són del PP, pues,

0: me quedé soles a fer l'orgull en els pobles d'esquerres. Pues no, precisament és una forma d'ampliar i de fer-se visibles i tocar a portes que prioritàriament no t'obririen per a que t'obriguen i poder eixir al carrer i seguir reivindicant, no? És alhora que, sí, com diguem, fer associacionisme, fer projectes socials, culturals, de sensibilització per a la resta del món i no tancar-nos en nosaltres mateixes, sinó sí, ser comunitaris i parlar amb la gent del poble. Nosaltres vam fer una xerrada no fa molt, un teatre fòrum i una xerrada de violències LGTBI en una associació d'homes de Casa d'Ontinyent. Vull dir, va vindre molt de gent, no? Vull dir,
1: clar, és que un s'hauria de preguntar en 2026 i per què no?
0: Claro,
1: per què no? I per què no donar normalitat?
0: Sí. Si m'enrotllo molt, perdoneu.
1: Jo volia xerrar també i preguntar-li a Roger, des del col·lectiu LGTBI Mariola, pel que ens esteu contant, en cadascuna de les vostres associacions teniu aquesta xarxa de suport mutu, d'ajuda, de visibilitat, però tenim una altra realitat. Jo no sé si ha sigut Maria José, a més, que ha dit, no, el que ens ve, no? I és aquest discurs d'odi també present fins i tot a les institucions. Això ocorre igual a les ciutats que als municipis més xicotets, no, Roger, clar.
2: Sí, nosaltres som una associació que actualment l'han vist sobretot de les faldes de la Mariola, no? Per això es diem LGTBI Mariola. Aleshores, abarquem el comtat i l'Alcoià. Uh-huh. I bé, per posar un exemple d'aquest tipus d'agressions, veiem com una institució germana del poble d'Alcoi, bueno, la ciutat d'Alcoi, que s'anomena Ponts d'Igualtat, sofreix, tenen un local físic i contínuament estan sofrint agressions, es trenquen els vidres, es fan pintades...
1: Sí, vandalitzen la seu.
2: Per posar un exemple de que està present, no? aquest feixisme LGTBI-fòbic. Però, bueno, per sort tenim també moltes iniciatives que intenten fer front a aquesta idea i com intentar fer-los tan un pal a batalla a aquestes idees com una mostra de cine que es diu Invertida, de cinema LGTBI. S'han celebrat 5 edicions de la trobada de pobles per la diversitat. Intentem fer alguna xerrada a l'institut de l'àmbit, no, educatiu, que es poden fer moltes coses. Des d'ací, com aprofitar, donar ànims i molta força per als companys en vaga. Sí. I això també, pues, dona molta força a veure com la Gavella organitzen el Serrana Queer, en altres comunitats autònomes organitzen també festivals xicotets autogestionats que donen molta vida durant aquestes setmanes al poble i permeten a la gent posar-se cara, conviure, fer noves amistats, aixina que, bueno, felicitar-los per una tercera edició.
1: I la cita és de cap de setmana, Serrana Queer, encara que no vos pedrem la pista ni tampoc als companys de Mariola ni de la Vall Diversa, perquè sabem que moltes activitats sí que n'organisseu. Gràcies, Marta, Jaume, Roger i Maria José per estar amb nosaltres i a continuar en la lluita.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Un abraç.